Un dia és vetat, petit, he de un. Puc trego i haver des del dit amb això. Set i a ti, un i amunt. Ai, am perfecte. Cuixast, amb tua. Trego i haver des del dit amb això. Un dia unica, has tu a de un.